estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surt

estan mosquejats quan veuen que surts amb mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surtin tots.

estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, soc el Rose, no és gens divertit quan sortim tots